0: Radio Ibiza, Cadena Ser.
1: Torna al mercat més artesanal de l'estiu. Viu l'artesania. De divendres 14 d'agost al 20 de setembre, de dimarts a diumenge, de 7 de la tarda a 12 de la nit al Port d'Eivissa. Descobreix la millor artesania local i gaudeix cada dijous de música en viu. Viu l'artesania 2026. Organitzen Consell d'Eivissa i FECOEF amb la col·laboració de l'Autoritat Portuària de Balears i la PIMEF.
2: La SER, el sonido de la vida.